0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
2: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia. Estava jo pensant este matí que al principi d'este mes, agost, clar, va començar i sempre comença amb la sensació de que queda molt d'estiu, i més si estàs de vacances, no?, com estava jo. Dies llargs, horaris flexibles, però clar, després arriba l'última setmana, que és esta, i descobrim que el mes ha fet el mateix que fem molts de nosaltres quan tenim pressa. Se n'ha anat sense acomiadar-se. Ha fet una bomba de fum. Avui ja comencem a aparèixer paraules, a aparèixer ja aquestes paraules que havien aconseguit evitar durant unes setmanes. Setembre, matrícula, reunió, revisió, tornada. El calendari va recuperant el seu vocabulari habitual mentre nosaltres intentem recordar on havíem deixat les rutines. Encara que l'estiu, és cert, però ja no és aquell estiu que s'estenia per davant sense final. No, ara cal aprofitar-lo amb una certa urgència, diria jo, que és una manera també molt nostra de descansar. És dimecres, és 26 d'agost, són les 12:20, i això és Hoy por hoy Ontinyent, baila al baila. Benvingudes, benvinguts.

0: Com sempre és habitual, a l'inici de cada programa escoltem la previsió de l'horatge. Sabem també que esta setmana, esta última setmana d'agost, el nostre benvolgut Lluís Francesc, el nostre metròleg de capçalera, està de vacances i acudim a la previsió que ens porta la EMET. Encara no la tenim així, però d'ací no res, d'ací uns segons podrem escoltar-la. Mira, uns segons com estos, 1, 2 i 3, ja tenim la previsió de l'horatge en la veu de Jordi Oriol, imaginem des de la EMET. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hoy las temperaturas máximas suben ligeramente en el interior de la provincia de Valencia y bajan en el litoral y en el prelitoral. Hoy se esperan máximas de 37 grados en Ontinyent, 35 en Gandía, Xàtiva y Requena, 31 en la ciudad de Valencia. En cuanto al cielo, poco nuboso en general durante la tarde, el viento flojo con aumentos ocasionales de intensidad del suroeste en el interior norte y del sureste en el resto. Para mañana se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes y nubes de evolución por la tarde en el interior, que podrían dejar algún chubasco aislado. En cuanto a las temperaturas, mañana las mínimas sin cambios. Por la noche no bajarán los termómetros de los 22 grados en Valencia, 19 en Ontinyent, mínima de 16 en Requena. En cuanto a las máximas, en descenso en el interior norte y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Mañana se esperan máximas de 37 grados en Ontinyent, 35 en Valencia, 32 en Requena. De cara al viernes se espera una bajada de las temperaturas. Es una información de AEMET.
0: Gràcies, Jordi Oriós. Bones notícies, a veure. La primera no molt, perquè ha dit que avui arribarem als 37 graus a Ontinyent de màxima. Però he escoltat esta nit Ontinyent arribarà a la mínima de 19 graus. Esteban Arroyo, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Miguel.
0: T'ho has escoltat el mateix que jo?
2: Sí, que bo.
0: Uf, estic molt content. I després ha dit que divendres, cap de setmana, divendres, baixaran les temperatures. Jo ja sé que esteu gaudint i disfrutant dels últims dies d'estiu, de vacances, molts de vosaltres, ja ho sent jo, però és que tenim ganes de que arriba un poc. Jo ahir estava, jo necessito ja una jaqueteta per a estar a gust. Però no puc posar-me-la, però moriré de calor.
2: O taparte un poquet mentre
0: dorms. Això, per favor, això seria meravellós.
2: El edredó de plumes.
0: Uf, pues quan arriba això ja veurem quan arriba. Jo no sé quan arribarà això, però arribarà en algun moment que arribar, perquè no pot ser. Bo, anem a repassar les temperatures que tenim a hores d'ara a les 12:25 minuts, Esteban.
2: Tenim la mínima a Atzeneta d'Albaida, 25 graus i mig, i la màxima està a l'estació meteorològica de Manuel Iranzo, ací a Ontinyent, en 29 graus. Ací al centre de la ciutat d'Ontinyent, 27.
0: Bon, encara no hem arribat als 30. Ja ha dit Jordi Oriós que podem arribar als 37. Ahir va passar el mateix, que estaven en aquestes temperatures més o menys. I després, per a l'esprà, va apretar prou. Va apretar la temperatura, sí. Va apretar prou. Bon, ja tenim les temperatures, tenim la previsió, tenim bones notícies en aquest aspecte, sobretot els que ens agrada un poquet menys el calor. I ara toca picaeta.
3: Hoy por hoy Ontinyent, Baida al Baida. La picaeta.

0: Vic Aetam, Esteban Arroyo i amb Tomàs Marín. Hola, Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Estaves sentint quan jo deia que ahir va apretar per la vesprà. De migdia a la vesprà va apretar el tema de temperatures, i es va notar prou,
1: A mi el que més m'ha paregut sorprenent és que Esteban no ha dit en cap moment 30 graus.
0: No hem arribat, i això ja és una... A veure, bona notícia, perquè és que ja estem farts, jo estic fart d'arribar als 37.
1: Ara el problema és en el canvi de temperatura. Exacte. Que serà de nou, mas de cap.
0: Bueno, però coses positives.
1: És que avui, jo estic en un moment negatiu, Jo avui ho reconec que...
0: Mala nit,
1: la veritat. Però bueno, xeran ganes.
2: Tomàs, tu pensa en el que vindrà a final de setmana, el que tindràs a final de setmana,
1: No ho sé, no m'ho he preparat encara, però, bueno, descansar un poc, suposo.
0: Això està bé. Jo fa anys sí que tenia plans de cap de setmana, i ara arribo el cap de setmana i no.
2: No, jo no em referisc
0: a això. Tu no parlaves d'això?
2: No.
0: Ui, què volies dir, Esteban?
2: El cotxe.
1: Ah!
0: O no.
2: Bueno, tu pensa que sí, Tomàs.
1: O no, i en canvi me fastidien més el dimecres.
2: No.
0: Bueno, és que estem parlant d'unes coses més personals.
1: Són personals.
0: Que no passa res, que és una nova adquisició que farà Tomàs, que ja farà presentació oficial de la nova adquisició.
1: El dilluns anem a estrenar la temporada.
0: El dilluns estrenem temporada i cotxe nou de Tomàs. Què pareix, tio?
1: Jo no
0: això
1: sé.
0: És iniciar una temporada bona.
1: Això també és de veres.
0: Clar que sí.
1: Així n'ha donat gust.
0: Anem a contar a la gent què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent, començant per este, com sempre. No res, després d'esta picaeta en la que contarem diferents coses, també el que passarà demà, perquè demà tenim un programa especial de l'Oi Por Oi Ontinyent Vall d'Albaida des de l'Olleria. Després entrarem en detall, Esteban, si vols. Després de tot això, arribarà el nostre cert deportivos de pretemporada amb Tomàs Marín, que avui també portes un convidat, no?
1: Exacte, xerraret amb l'entrenador del Jutxent, amb Roberto Carlos. Perfecte. Anem fent un poquet de repàs. Demà no tindrem estiu esportiu.
0: Exacte.
1: A suerte. Bueno, tenim programa a l'Olleria, són festes.
0: Exacte.
1: Però el divendres ja acabem una seccioneta
0: per
1: començar la nova temporada.
0: Sí, senyor. Hi ha ganes, no? Ja t'he preguntat jo l'altre dia, el dilluns.
1: Tinc moltes ganes.
0: Quan portes
1: tinc
0: un
1: mono.
0: Mes i aixina sense fer i dius, ostres,
1: tinc mono d'esport i tinc mono de gaudir i de dir, ostres, avui me toca gravar el Ser Deportivos. Avui tenim 40 minuts per a parlar d'esport tan tranquils.
0: Sí, senyor. Bueno, no tindrem 40 minuts, però sí.
2: Cridar-li a Fran, a Tamara, no?
1: Hasta la punta hora, aquí faça falta.
2: Sí, aquí faça falta,
1: que tenim molts convidats.
0: Bo, de moment tenim el Ser Deportivos de pretemporada, que arribarà després d'esta picaeta, sí, al Oi Por Oi. I en la segona hora de programa anem a parlar de nou amb Ricardo Calabuig, president de la Societat Festera dels Moros Cristians d'Ací d'Ontinyent. Per què? Perquè s'ha confirmat, avui, este matí, rebíem la notícia, el comunicat oficial, que la interpretació conjunta de Ximo no es recuperarà enguany. Definitivament no es recuperarà. Coneixerem quines alternatives s'hi havien estudiat o s'han estudiat i per què s'ha decidit suspendre definitivament l'acte. Estarà amb nosaltres Ricardo Calabuig, el president dels Festers, per a contar com ha sigut eixa, ja no negociació, però sí eixes reunions, eixes dates que ahir ja ens va contar que podien ser el cap de setmana del 5 i el 6 de setembre, però al final s'ha decidit que no. També tindrem la veu d'una de les protagonistes de la que anava a ser la entrada de bandes d'enguany, la directora de la que anava a dirigir ixe Ximo, que és Pilar Ferrero, la filla del mestre, i escoltarem que és el que té que dir també Pilar en la segona hora de programa. Després viatjarem fins a Bocairent. És una segona hora molt festiva, de diferents històries, però molt festiva, perquè a Bocairent està visquent estos dies les festes de Sant Agustí. I amb Toni Velda, que és el president de...
2: Els majorals,
0: efectivament, entrarem en les nits de danses i en tot el treball que permet mantindre viva esta tradició. I acabarem esta segona hora de programa, i este programa molt especial i molt de festa, a Montitxelmo. Per què a Montitxelmo? Perquè demà començarà la festa de la pança, podem dir, val? Cinema, música, mercat, teatre, i el diumenge el ritual de l'escaldar. Què és això? No ho sabeu? Li preguntarem al seu alcalde, Marcel Carrillo, que estarà amb nosaltres per a contar tots els detalls d'esta festa de la pança que, com diem, començarà demà. I això tot el que tenim preparat per al programa des d'ara i des que acaba esta picareta fins a les 2 del migdia. I després arribarà Hora 14, Tomàs, què tenim avui?
1: Pues, com no, anem a escoltar les reaccions i les primeres impressions tant de Ricardo Calabuig com de Pilar Ferrero, com no, és la notícia de la jornada de la setmana. I podríem dir inclús de les festes,
0: sí.
1: Per desgràcia, sí. Sabem que moltes voltes doncs, no hi ha que anar a lo negatiu, faltaria més, sempre hi ha que buscar la part positiva, però clar està que s'han juntat massa factors per a que siga aquesta la notícia. Any del centenari,
0: total.
1: Tot el que havíem escoltat, el treball que s'ha realitzat des del passat dijous per a tractar d'aconseguir una data, doncs bé, parlarem de tot el que ha passat i un poquet de quines són les reaccions també a la ciutat en una jornada on també, com no, posarem el focus en l'actualitat d'Ontinyent i ens centrarem en la comarca en diverses qüestionetes. Una d'elles que em pareix molt interessant i crec que això també vindrà molt bé, sabem que al municipi de la Pobla del Duc hi ha un equip de futbol sala que té molta pedrera, no sí. Tenen un equip de futbol particular com
0: val.
1: Tal, és xiquets i xiquetes que volen fer futbol se van a altres municipis més propers com pot ser per exemple Castelló de Rugat amb el seu Castelló de les Jarres, doncs ja s'està preparant el projecte del futur pavelló esportiu municipal.
0: Molt bé.
1: Les fotos tenen molt bona pinta, espero que ja veurem, però per a l'equip de futbol sala
0: home,
1: que tenim en aquest municipi crec que els va donar una gran alegria perquè veia imatges de jugant en patis d'escoles i tal, i crec que també aquest salte de professionalització en aquest club serà una molt bona senyal. Per altra banda farem agenda, hi ha festes en tots els municipis, tenim a l'Olleria, a Fontanars, escoltàvem abans també el municipi de Bocairem, Montaverner, Beniatjar, tenim un poquet de tot i tancarem com sempre la crònica esportiva.
0: Perfecte, precisament de tota aquesta agenda que diu Tomàs, de tots aquests pobles que estan en festes, és un dels motius que després tornarem a parlar d'això, és un dels motius de per què s'ha suspès definitivament l'entrada de bandes, perquè clar, les bandes de música estan en les festes d'estos pobles i no poden estar així on tinguent el cap de setmana el 5 i el 6 de setembre.
1: És que les bandes també preparen
0: molt
1: la seva agenda.
0: És molt complicat.
1: Quan parlem, per exemple, amb regidors, regidores, exponents, associacions de quan es treballa i quan es prepara una festa, ho fan any a any.
0: Clar.
1: És que les bandes té que ser el mateix.
0: Efectivament, efectivament.
1: No n'hi ha tant músics.
0: Doncs és una pena, però després aprofundirem en ixe tema en segona hora del programa d'este Hoy por Hoy. Un Hoy por Hoy que, parlant de festes, nomenaves tu l'Olleria, demà Esteban Arroyo ho farem en directe des d'allà, des de l'Olleria, des del teu poble.
2: Correcte, tornem novament a la plaça Verge de Loreto, al costat del centre de salut, per contar en directe, apropar les festes de patronals i de moros i cristians de l'Olleria. Habitualment fem el programa divendres,
0: sí, correcte,
2: el primer dia de la trilogia, com sempre deia Juan Ricardo Ruano, el regidor de festes, però esta vegada ho farem dijous, el dia d'abans, i per el nostre set passaran doncs, Ruano, el regidor, l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal, la presidenta de la Junta de Festes de Moros i Cristians, Mariola Gil, i també la reina de festes, i també els capitans i ambaixadors d'aquest 2026.
0: Clar, i estava pensant jo, va ser la primera vegada que jo vaig fer antena a Ràdio Ontinyent.
2: Correcte, l'any passat.
0: L'any passat, el programa de festes de l'Olleria en eixa plaça i tinc bon record. Així que demà no serà divendres, serà demà dijous, però bueno, dona igual, el cas és anar eixir al carrer i estar allí, no? Si voleu, estarem allí, a eixa plaça, com sempre, perquè tots els programes que hem fet en l'Olleria són allà.
2: Sí, demà hi haurà més moviment, perquè demà és dia de mercat.
0: Ah!
2: I
0: m'agrada.
2: Doncs, i el mercat el tenim
0: molt
2: prop.
0: Propet,
2: sí,
0: molt
2: no
0: propet.
2: Sé si recordes el Vidal.
0: Sí.
2: Doncs darrere del Vidal està l'edifici del mercat.
0: I ahí està, i clar, hi ha gent passant.
2: Hi ha molt, sí. Hi ha molt de moviment.
0: Fantàstic. Jo me recordo que l'any passat vaig clavar-me en la fruteria que hi ha davant. Que,
2: sí.
0: Com es deia la fruteria? No me recordo ara. Lucas, no?
2: No.
0: Sí.
2: Se me acaba de anar.
0: Sí, ¿será posible que no me
1: fruteria es l'Olleria?
0: No, es que es, no, pero da igual.
2: Sí.
0: En guany tornarem a estar allí i tornarem a fer ràdio en directe des del carrer, que ens agrada, com si no hem fet, saps, en feste d'Ontinyent, en fer ràdio en el carrer, quasi res. Bueno, pues tornarem. I la temporada que ve tornarem també a eixir i molt d'aquest estudi, si no passa res, a visitar els diferents pobles, perquè hi ha molts pobles a la nostra comarca que encara no hem visitat. I no hem fet ràdio allà en directe i jo crec que estaria molt bé conèixer tots aquests pobles.
1: Ens hem sentit un poquet rockstars, Este agost ens hem sentit un poquet rockstars en tant de tour.
0: La gira, eh?
1: Bèlgida,
0: vosaltres tu vas estar en Bèlgida, Yellow... Nosaltres un tinyet
1: i demà
0: l'olleria. Clar, és que està molt bé. Pues l'any que ve, la temporada que ve, més. Millor. Més gira, i farem més gira, no?
2: Anirem recorregant, sí, la comarca, anirem doncs, acostant encara més, no? Si
1: a vegades... És un any xulo el que ve, És un any molt xulo el que ve.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs ja ho tenim, els continguts. Anem a escoltar un... No, abans dels anuncis. Clar, jo és que ja tinc una edat. Vosaltres coneixeu a Dolly Parton? La cantant.
2: Sí.
0: Tu sí, no? Tu saps... Sí, tu saps Ah, tu sí? Ah, la coneixies?
1: Sí, please.
0: Ah, molt bé. Tens ahí una cançó, molt bé. I sabeu que Dolly... Bueno, va faltar ahir. Va morir
2: sí,
0: ahir.
2: Sí, 80,
0: Parton,
2: no?
0: Els 80 anys a Nashville, després d'una breu lluita contra el càncer. Va arribar i se la va portar, malauradament, segons va confirmar el seu equip. Sabeu que Dolly Parton, entre altres moltes cançons, com tu has dit, m'agrada molt Jolín, per exemple, va cantar, va ser la primera que va fer la creació de I Will Always Love You, la cançó de Whitney Houston que va fer universalment coneguda.
1: Super
0: Whitney Houston, molt bé. Però si aquesta cançó és de Dolly Parton. I abans de Whitney Houston la va fer ella famosa, però clar, no tan universal com la va fer Whitney Houston.
1: I no era el mal nom que tenia, per exemple, Madonna, la reina del pop, ella, no mal nom, sinó...
0: Dolly Parton?
1: Sí, com li deien?
0: Bueno, és la del country. Del country
1: Doll, una cosa així.
0: Sí, country Dolly o alguna cosa així. Però, bueno, ha fet molts èxits i jo dic, per què no? Avui escoltem una cançó que a mi m'agrada molt per a iniciar i després ja anem al Ser Deportivos per temporada. Pues això, tu has dit please, no?
1: Sí.
0: Pues jo vaig a posar Jolín, perquè... Gràcies, Esteban.
2: Gràcies.
0: Fins ara, Tomàs.
1: Gràcies.

0: 43, anem a mixa secció i xa ser deportivos de pretemporada amb Tomàs Marín, que ja sabeu que estem acompanyant i ens està acompanyant durant estos dies per repassar tota l'actualitat esportiva de la comarca quan els equips encara s'estan preparant per a que comence la temporada. Tomàs Marín, compta'n cosetes.
1: Hola de nou, Miguel. Pues tu has comentat, estem preparant-nos i ja tenim partits, sobretot a la jornada d'ahir vam tindre algun que altre resultat, però a hores d'ara el titular està en que avui a les 8 de la vesprada l'Ontinyent afrontarà el penúltim partit de la pretemporada. Des de Rubén Sanz visitaran el Rayo Ibense, equip de Lliga Comunitat Grup Sud, en un nou test abans de l'inici de la competició. L'últim amistós ja serà divendres, també a domicili, davant l'Utiel a la Celadilla. Anem a escoltar a l'entrenador, a Rubén Sanz, que ens ha parlat sobre esta recta final de pretemporada.
2: Sí que tenemos que afinar un poquito más de cuanto a equipo lo que queremos ser, pero no es nada más alejado de lo que ya estamos empezando a ser y de lo que hemos trabajado esta semana. O sea, no vais a ver que juegan los mismos en Utiel y en Rayo Ibense. Ya te digo, va a ser una semana donde vamos a seguir metiendo conceptos, cosas que queremos ver en cuanto a micro del equipo, y nada, pues será una semana más que nos acercará un poco a esa competición y a llegar lo mejor preparado para ir a Roda en las mejores condiciones.
0: Es notará el Ontinyent 1931 de la temporada pasada al de esta temporada. Esos cambios, imagina, esos conceptos que digo.
1: 13 de septiembre me anima a sorprendre's molt. Estil arriscat.
0: Ostres.
1: Molt arriscat, comparat amb el que s'ha vingut al llarg dels parats 7 anys, d'ací allà ja es veurà. Això és com tot. Si tens resultats, eres el millor.
0: Tot bé, efectivament.
1: Si no, seràs el pitjor. Així és el futbol i així és tot en esta vida. Per altra banda, vull recordar a tothom que l'Ontinyent està recuperant també aquest horari habitual d'atenció a les seues oficines per a abonar-se, per a renovar el carnet o inclús fer-se un nou com a soci de l'Ontinyent 1931. Recordar-vos que les oficines de Clarion estan obertes dimarts i dijous de 6 i mitja a 8 i mitja de la vesprada per a tramitar aquests abonaments, i que els preus van des dels 100 euros de l'abonament general, 10 euros, disculpen, de l'abonament general infantil, fins als 135 euros de la llotja. El carnet general té un preu de 60 euros, mentre que el de tribuna és de 100 euros. Uns abonaments que es poden adquirir també a través del web de l'Ontinyent 1931. Tinc la mania de la web de Ràdio Ontinyent.
0: Home, si vol l'Ontinyent 1931 que nosaltres comercialitzem això, escolta'm.
1: Avant, per què no?
0: Podem arribar a un acord, tranquil·lament.
1: Això, a la web de l'Ontinyent 1931 i també a l'estanc de Pio 12 es poden tramitar aquests abonaments.
0: Perfecte.
1: Per altra banda, l'altre equip de tercera federació que tenim també preparant la pretemporada és la Geneta, que va jugar ahir a Enguera, va guanyar per Salogons 1, resultat justet, però, bueno, aconseguim una nova victòria, sumem més minuts, acumulem càrregues, i l'últim partit de la pretemporada serà divendres a 7:30 de la vesprada a la Murta davant l'Olímpic de Xàtiva, equip també de Lliga Comunitat. Anem a escoltar ara com estan les coses respecte al planter. Pareix ser que està tot tancat o quasi tancat. Escoltem a Jesús Soler, el director esportiu.
3: No és algun jugador que pugui millorar molt més el que tenim. En teoria, crec que anem a quedar-se en la plantilla que tenim. El míster també vol una plantilla, no la vol molt, molt àmplia, no tindre lesions o que disca jugadors que ara estan oferint el món, però bueno, té que ser algun xollo, bon jugador i a bon preu i tal. Sempre estem oberts i esperant a veure què és el que tix.
0: El bueno, bonito i barato de tota la vida, no?
1: Exacte. Jo no jugaria molt en això de les lesions, perquè l'any passat es va patir moltíssim.
0: És que...
1: I que ser un planter curt i que de sobte dos o tres jugadors es trenquen...
0: Clar, estàs fotut. És així, parlant d'en
1: Bruta. Sí. Estàs aixina, totalment. No sé què passarà, no sé com es veuran les coses. Sí que és de veritat que s'ha patit un poquet en esta pretemporada respecte a molèsties, però no n'hi ha cap esglai. Esglai aixina que siga fort, anem a dir, però d'ací allà ja es veurà.
0: Veurem què passa.
1: Ja veurem la setmana que ve ni aquest partit que jugaran a Bunyola, al Beltrán Maguena. Per altra banda, si anem a Lliga Comunitat, us recordo que juguen divendres el Benigànim davant el Torrent B. Tocaran ara jugar a Torrent. Per altra banda, l'Olleria va perdre per 0 gols a 1 ahir al camp de l'Albaidense. Equip de primera valenciana contra equip de tercera valenciana. No és el millor resultat per al conjunt de José Enrique Lluc. Per altra banda, el Jutgent jugarà divendres davant l'Alcira Juvenil Nacional. Escoltarem després amb l'entrenador, Roberto Carlos. I tanquem amb el Bocairent de segona valenciana, que no té cap tipus de novetat. Continuen entrenant, però es fa 6 partits per a que s'apunten a l'agenda. Són el dilluns 31 d'agost a casa de l'Onil, i el 7 de setembre rebran el Rayo Ibense B.
0: I això en contra del futbol, tenim algunes notícies del poliesportiu?
1: Sí, exacte, perquè el Club Trial Ontinyent tanca amb gran resultat la seva participació al campionat d'Espanya Sprint, disputat dissabte a Mèrida. L'expedició ontinyentina, formada per 8 triatletes, va aconseguir 2 podis individuals i un per equips. Jaume Gironès es va proclamar campió d'Espanya en categoria juvenil, mentre que Celia de Llago va aconseguir la medalla de plata. A més, l'equip femení juvenil, format per Laia, Ainhoa i Celia, també va pujar al segon calaix del podi. Per la seva banda, Neus va debutar en categoria élite i també van competir a un gran nivell Blai, Hugo i Marc en categoria juvenil masculina. I també les bones notícies arriben des del món del ciclisme, ja t'ho comentava ahir en un breuet, sí. Però t'avance que Nico Donat es va proclamar vencedor de la edició número 18 de la Volta a Portugal de cadets. Espectacular. I Sergi Rivera Torma aconseguir la victòria en categoria júnior al Memorial Paco Juanes de Llombai, cinquena prova del Summer Cycling Challenge. I si continuem al ciclisme, però ens anem als Pump Tracks, es va disputar la Campionat d'Espanya de Punta 2026 a Mondariz, a Pontevedra. I Pau Gandia, on tinyentí, sí. Del BMX al coll, acaba tenint una meritòria cinquena posició en categoria Levi, mentre que Marc Peralta, de l'escola BMX on Tinyent, ha sigut 7è en categoria sub-23.
0: Anem a Llutxent!
1: I com a colofó final d'aquesta seccioneta que estem fent de pretemporada, ser deportivos, és que ja ens queda res per iniciar una nova temporada radiofònica, ens volem traslladar fins a la primera valenciana. Concretament anem a parlar del Llutxent, que com bé sabem també està pues última, ¿no? Tancat esta pretemporada de cara a la competició que ja comença la setmana que ve, una primera valenciana que està carregada de grans equips i saben de lo complicada que és la mateixa aquesta categoria. Bueno, la última prova que va tindre el Llutxent serà este divendres a casa, serà davant l'Alzira Juvenil Nacional a les 7:30 de la vesprada. Serà un partit bonic, la veritat, i serà un enfrontament en el que cal ja veure quin Llutxent ens anem a trobar al llarg d'esta lliga. Queda molt de temps, òbviament. Sabem que la marxa i que el percentatge del prime de l'equip no va ser el 100%, fins ara sí, 5 o 10 jornades. Però clar està que tenim que veure grans coses ja en la plana per poder confiar i per continuar creient en el treball que està realitzant el Llutxent des de la passada temporada. Anem a parlar amb el míster, amb Roberto Carlos, perquè ens conti un poquet com estan les coses des de l'última volta que van xerrar, en la qual es contava pues, que encara ens faltava perfilar algun jugador que altre, però que s'estava treballant bé en aquesta pretemporada. El saludem ja així a Ràdio Ontinyent. Hola Roberto, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Tomàs.
1: Bueno, la principal pregunta, com està l'equip, com va tot, què sensacions tens?
4: Bé, a veure, està funcionant la pretemporada, pues, dit de lo que cap bé, el que passa que sí que és una època complicada, no? Sí. De festes, de pobles, de vacances de jugadors i tal, i entonces, pues, sé que no som els únics, però bueno, però podria estar molt millor.
1: La sensació que tinc, i és una cosa que ens entres ja des de tots els equips, sobretot des de Lliga, Comunitat, anem a dir, en tercera federació ha passat alguna coseta que altra en aquest sentit, però sí que és de veres que és una cosa en la que tenim que viure i que la totalitat dels equips del nostre grup doncs van a tindre que patir-ho, però jo crec que a hores d'ara, en aquesta última setmana d'agost, pocs municipis queden i crec que se pot tornar ja a aquesta normalitat d'entrenaments, no?
4: Sí, a veure, esta setmana en teoria ja s'acaben les festes, no? I sí. De Benigani són les últimes que han hagut, evidentment, pues, tinguem diversos jocs d'allí, el tema pues, d'això, que són les festes de primer de Benigani, van ser de diferents pobles, que si l'entrada sí, entonces... després també coincideixen les vacances dels jugadors que estan treballant normalment i clar, pues fan viatges quan tenen les vacances, no poden anar-se durant l'any, és un compromís molt gran i clar, al final pues, ells aprofiten també sobretot les dos primers quinzenes d'agost per a fer viatges personals, no? Entonces, això, sí que és cert que pues, per exemple, nosaltres que tenim partit amistós contra Benigani, jo sé que ells també han passat dificultats, no? I clar, si ho trasllades a una categoria més, pues imagina d'ahir cap avall com és el panorama, no? Claro.
1: Roberto, el tema del Benigànim bàsicament passa perquè no hi havia la suficiència de jugadors, no, per a poder fer un partit de pretemporada en condicions. Suposo que és això.
4: Sí, a veure, ells havien jugat també el dimarts, i entonces, clar, en una plantilla pues, que es faltaven diversos jugadors i tal, i, bueno, però és que nosaltres estàvem molt semblants, eh? No,
1: sí, no,
4: no era per a tirar coets. Claro, claro, el que passa que, bueno, pues, les seues circumstàncies pues, era que venien d'un partit també, no? I es dificultava, no? I és molt comprensible, o sigui, sinó que no passa res. Vull dir, no estic por a ninguna excusa ni res, no, de que les coses pues podrien anar millor, però bueno, que és una tònica generalitzada, no, en els equips.
1: Roberto, jo veig el número de partits de pretemporada i a títol personal es veu un poc curt. 3 partits de pretemporada, tu com ho veus?
4: Sí, a veure, la meva intenció era fer 4 partits en la plantilla que tenim, jo crec que anava bé, un per setmana, considere que bé. Més considere exagerat, perquè entrenem normalment 3 dies i fem un partit, en total comptabilitzes 4 entrenaments, tampoc es pot exigir més a la plantilla, no? Als jugadors, sí. I considere pues, que això, que un partit per setmana es fa bé. El que passa que, pues, això, que m'ho ha fallat un, no? I ara pues, sí que és cert que arribes un poquet curt de ritme.
1: I a partir d'este divendres davant del juvenil de l'Alcira, un juvenil de Lliga Nacional, que vamos, no és poqueta cosa, segur que ho saben els nostres oients. És un partit, sobretot, ja de pensar en les claus i en pensar que l'equip ja té que mostrar ixa cara que té que mostrar al llarg de la Lliga. Te faig una comparació i te vaig a fer un símil. Per exemple, en la Geneta ja comentava ahir el director esportiu, Jesús Soler, que van a començar a provar i van a començar a donar més minuts als jugadors de l'11 titular, per dir una forma, de l'11 tipo. Però, per altra banda, per part de l'Ontinyent, Rubén Sanz, el seu entrenador, ens esmentava que van a continuar amb la planificació de rotació de jugadors, com podria ser a principi de la pretemporada. En el teu cas, com s'està plantejant?
4: Oye, nosotros sí que hem pensat donar més minuts a la gent que està complint els entrenaments, sí. Perquè bueno, realment són els que estan més preparats per afrontar el partit sencer, no? Entonces sí que és cert que no han jugat ningú jugador de moment porta jugar 90 minuts complets, però sí que evidentment aquells que han complit, que tenen una seguida, una continuïtat, pues tenen més possibilitats de fer 90 minuts sense problemes, que al final és, crec que te ho vaig dir en la primera entrevista que em vas fer, l'objectiu de la pretemporada és que arribar sense problemes a la temporada, no? Sense cap lesió.
1: Sí. I d'això estem bé, entonces? O ens ha parat algun sostre que altre?
4: A veure, sí que hem tingut algun sostre, però per exemple, Balbastre, que ja venia a tocar de la temporada passada, serà baixa, o sea, no pot jugar hasta, no sé, hasta que recupere dels problemes de pubalgia que té. Entonces, és una cosa que ha de tindre una actitud proactiva i ser ell el que aborde el tema. Després sí que és cert que hem tingut pues, algun percance en els entrenes, però no massa greu, no? Pues lo típic. Jo sempre ho aixaque a la falta de continuïtat en els entrenaments. Quan una persona pues, no té una continuïtat en els entrenaments, es posa en un grup que sí que la té i vol estar a aquest ritme, pues normalment s'exigeix per damunt de les seves possibilitats i el risc de lesió és major, no? I per això a mi m'agrada pues, que la gent siga complidora en els entrenaments, sinó que després venen els problemes.
1: I per tancar, entrenador, ens queda res per a començar la Lliga, es toca jugar contra el Muro, setmaneta i mitja. No vull que avançar-me un escaló respecte al partit que tenim este divendres per a tancar la pretemporada davant l'Alcira, però sí que és de veres que pareix que no, però l'Ullet es posa a mirar ja el calendari lliguer més que a la pretemporada. Suposo que aquest cuquet també està en tu, no, Roberto?
4: Sí, clar, home. Començar la lliga contra el Muro pues, és una pedra de toc important. Evidentment, pues, és un equip que sempre fa equip per a estar dalt, no? I
5: i la veritat que bueno, és un equip que també, com has dit, no, he estat allí i bueno, és una il·lusió pues començar una lliga contra ells.
1: Don Roberto, donar-te les gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres i com no, sort per al divendres i la setmana que ve xerrem. Gràcies.
5: Vinga, gràcies, Tomàs.
0: Gràcies, Tomàs Marín. Demà no tindrem Estes Deportivos en pretemporada perquè estarem fent ben directe el programa des de l'Olleria, en motiu de les festes de l'Olleria, però el divendres tornarem i ja si serà l'últim de pretemporada perquè el dilluns comença la temporada oficial de Ser Deportivos ací a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. I en uns segons arribem a l'una del migdia i això era la informació nacional i internacional i després tornarem amb més coses en este Hoy por Hoy Ontinyent Vaida al Vaida en el dimecres 26 d'agost de 2026.

0: teníem en el cap com seria i com sonaria este Chimo la passada setmana, la interpretació conjunta de Chimo en eixa entrada de bandes que la pluja va impedir celebrar el passat dijous a la plaça Major d'Ontinyent. Bé, la notícia avui, ens hem despertat sabent la notícia, és que no es recuperarà en una altra data eixa interpretació. Durant els últims dies s'han estudiat diferents alternatives, però finalment s'ha decidit donar per suspès l'acte d'enguany. Darrere d'esta decisió hi ha problemes d'agenda, dificultats per reunir novament les bandes i també una reflexió sobre què representa este moment dins de les festes d'Ontinyent. Volem conèixer què s'ha intentat i per què s'ha preferit no celebrar una versió diferent de l'acte. Ens acompanya allà a l'altre costat del telèfon el president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Ricardo Calabuig. Ricardo, molt bon dia de nou, què tal?
1: Bon dia a tots.
0: Benvingut al programa una vegada més. Ja vam parlar ahir d'este acte i de la possible recuperació del mateix, però ja quan es va suspendre ja vam parlar i ahir també que la primera intenció era buscar una nova data. Jo no sé quines alternatives heu estudiat durant aquests dies per a que això passara.
1: Bueno, la primera era fer-ho encara dins del marc de les festes d'este any, no? Abans de la creua. Intentar que fora un acte molt semblant al que haguera sigut el dijous per la vesprada, en el castell muntat, en l'escenari inclús encara muntat, però bueno, al final els contrais que tenen signats les bandes en les diferents poblacions que tenen festes ara ens ha resultat impossible tornar-lo a fer.
0: Clar, això, en quin moment comproveu que tampoc serà possible celebrar-ho entre el cinc, la setmana, el fin del cap de setmana del 5 i el 6 de setembre? En el moment que les bandes ja vos comuniquen que no pot ser o què?
1: Clar, nosaltres ens hem posat en contacte amb les comparses i són les comparses que va dir que les seues bandes oficials pues, quasi la gran majoria tenien ja compromisos. Entonces era impossible.
0: Clar, perquè per fer-ho bé, com diu aquell, clar, són quantes formacions necessitàveu reunir perquè la interpretació mantinguera la dimensió prevista i que es fa tots els anys.
1: Sí, perquè fora el més semblant possible, nosaltres comptàvem al voltant d'uns 700 músics, no? Que és el que normalment hi ha. 700 músics, a veure, resultat de que 14-15 comparses es hagueren dit que podien, a més de les tres bandes del poble.
0: Clar.
1: Però, bueno, ha sigut totalment impossible.
0: Es vau arribar a plantejar una versió amb menys bandes o en un format més reduït o no? Això era...
1: No, perquè ja conversant amb la pròpia directora, en Pilar,
0: sí,
1: ja diem que l'acte anava que salvar-lo, però a més de salvar-lo anava que protegir-lo, no? És a dir, este acte ha agarrat una significació molt forta en les festes de Mauri Cristian d'Ontinyent i fer-lo per baix de mínims pues tampoc seria ximo i corríem el perill de que fora chabacano, no? Que no fora digne. Entonces, de comú acuerdo hem decidit que no, que valia la pena suspendre-lo.
0: Mira, precisament nosaltres ens hem posat en contacte també amb Pilar Ferrero, que ara mateix està gaudint d'unes vacances merescudes, i ens ha deixat este missatge i va molt en la línia del que tu estaves dient. L'escoltem.
2: Me ho van comunicar a nit, Ricardo, i jo li he agraït molt a ell i a l'alcalde pues el interès que es van prendre des del primer moment en veure si hi havia una possibilitat de fer l'acte un altre dia i que s'hagi preguntat i que s'hagi intentat. Si haguera hagut un número de bandes acceptables que haguera pogut fer que l'acte es pareguera, pues a lo millor el dia 5 haguera estat bé. Jo crec que sí, i també el públic estava també molta pena, la gent, ei, no es podrà fer i tal... Però si no és possible, doncs no és possible i forçar les coses tampoc és bo. I fer algo per fer algo, doncs tampoc. Així és que, bueno, doncs està suspès i ara a descansar i ja veurem. Ara no toco decidir res, ja està. S'olvida, no ha hagut ximo enguany perquè ha caigut la trona del dimoni. Doncs ja està.
0: La trona del dimoni, la trona del dimoni.
1: Sí, la veritat és que per a ella la maleirà tota la vida, no?
0: Clar. Però bo, que és en la línia, com estaves comentant tu, no? Que sempre han estat ahí de, no, si se fa, es fa bé, si no, no té sentit fer res més, no? No té sentit.
1: Clar, no tenia sentit. Fer-ho per baix, ja te dic, la interpretació conjunta de la marxa Mora Chimo és molt més que tocar Chimo en la plaça. és totes les bandes arribant a la plaça Major, és la gent que comença les seues festes, és el recibiment que el poble li dona a les bandes de música abans de començar els actes grans. Són moltes connotacions que no haguem tingut. Per lo tant, de com un acord, ja t'he dit, i sí, sí, ja que posar en valor el talent sempre de Pilar i la bona disposició, tant de Pilar com de l'Ajuntament d'Ontinyent, que estava inclús dispost a fer una aportació econòmica per a les bandes de música. Sí. Però bueno, al final, valorant-lo tot, és impossible.
0: Jo no sé si s'heu plantejat o s'ha plantejat en algun moment que puga participar Pilar en alguna altra convocatòria vinculada a l'efemèride del mestre Ferrero, o encara és massa pronte per parlar-ne?
1: Bueno, ara encara estem en el xoc d'haver-ho hagut de suspendre. Sí. Anem a deixar que correga un poquet el temps i ja maurarem les coses.
0: Clar. Un temporal que ixa tormenta, ixa tempesta del dimoni, com diu Pilar, que va obligar a resoldre moltes coses sobre la marxa, d'això ja vam parlar l'altre dia també. Jo no sé si després d'esta experiència, Ricardo, convindria preparar una alternativa, un plan B, si es pot, prèvia per a un acte que necessita mobilitzar tantes bandes.
1: Bueno, és el que t'estic dient, no? Ho hem intentat, però és que un plan B, com prepares un plan B? Fas un precontrat a les bandes i que les bandes renuncien a anar a altres poblacions per si acas ploguera?
0: Ja.
1: És complicat, és molt complicat.
0: Ja.
1: En fi, però bueno, l'any que ve ho farem amb més força, segur. Va passar en la pandèmia, van tornar més forts, doncs, quizà l'acte de Chimo doncs, també li passa el mateix.
0: Sí, com dieu en el vostre comunicat al final, no? Que Chimo tornarà a sonar i quan ho faça, que voleu que siga on toca, quan toca i com toca. És un final de comunicat que jo crec que és molt, molt adequat. Ricardo Calabuig, ja no et molestem més, que ja tenim prou. President de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, gràcies per acompanyar-nos una vegada més al programa i explicar esta decisió definitiva de suspendre definitivament aquest acte que no es farà. Una abraçada molt forta.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Adéu.

0: anunciat al principi del programa La Picaeta, que esta segona hora de l'Hoy por Hoy on Tinyen Vall d'Albaida en este dimecres 26 d'agost de 2026 seria molt festiu. Primer, per la notícia que acabem de contar i que acabem de parlar amb Ricardo Calabuig, el president dels festers de Morts i Cristians d'on Tinyen. Però no només està on Tinyen, també està a Bocairent, entre altres, també està a Montitxelvo, i seran dos protagonistes en els pròxims minuts així a l'antena de la SER. Però serà després d'uns anuncis. Vinga.
1: Ràdio on Tinyen, cadena SER.
2: Del 29 al 31 d'agost, vine a viure les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. No et perdes la grandiosa entrada de moros i cristians i les ambaixades en tres dies plens de música, festa i tradició. Més informació en la web i en les xarxes de l'Ajuntament de l'Olleria.
3: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
4: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
3: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
4: Borinot Bistro, Ontinyent.
5: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
6: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
7: Cariño, ¿duermes?
8: ¿Con este calor?
7: ¿Y si abrimos la ventana?
8: Ya está abierta.
7: ¿Y si ponemos el ventilador?
8: Ya está puesto.
7: ¿Y si cambiamos el colchón?
8: Eso podría funcionar.
9: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
10: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
11: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
10: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
11: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
10: O sea, que no es un regalo.
11: Es una publicidad que dura todo el año.
12: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
13: En la cadena SER, Hoy por Hoy on Tinyen Vall d'Albaida. Miguel Coy.
0: Cinc minuts i arribem a l'una i mitja. Com deia abans, continuem parlant de festes, perquè la nostra comarca, tots els pobles, sinó tots o quasi tots els pobles de la nostra comarca, estan o estaran en festes en els pròxims dies. Mireu, Bocairent viu des de dissabte les festes de Sant Agustí. Després de mesos de preparatius, la cavalcada va obrir una setmana en què la plaça de l'Ajuntament torna a convertir-se cada nit en el centre de la festa. Avui arriba la quarta de les cinc nits de danses, una tradició declarada bé d'interès cultural que continua viva perquè hi ha parelles disposades a ballar, músics que marquen el ritme i moltes persones que treballen durant tot l'any perquè, quan arriba agost, tot torna a començar. Anem a parlar d'això. Ho farem amb el president de la Junta de Majorals de Sant Agustí, Toni Belda, que ja ens escolta. Toni, què tal? Molt bon dia.
14: Molt bona vesprada. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per estar amb nosaltres. Benvingut al programa. He dit jo, Toni, que ja arribem a l'equador de les festes, podem dir. Vull fer balanç del que portem. Després de la cavalgada de tres nits de danses, quin és el balanç que fas del que s'ha viscut fins ara?
14: Doncs des de la Junta de Majorals el balanç no pot ser més positiu. Estem en un moment dolç per a la dansa bocairentina. perquè no podem esperar que les tres nits primeres de danses a la plaça tingueren una afluència de gent com la que hem tingut, amb 79 parelles, 69 parelles la segona nit i la tercera 72 una altra vegada. Per tant, no pot ser més agradador que el treballar durant tot l'any, com bé ja heu dit, i que es reflectisca en el Rogle totes les nits.
0: Ostres, disculpa'm, però crec que el número que has dit és molt important. 69 parelles, 72, són moltes parelles, no? O, clar, jo que les conec un poc com funciona la festa, jo crec que és una molt bona notícia per a la salut de la festa.
14: Sí, així és, així és. També tenim les limitacions que tenim. Al final la plaça, el mobiliari és el que és i el Rogle on ballen, el mecanisme de la dansa obre un cap de dansa, la dansa cada nit, sí. I van adjuntant-se totes les parelles. Per tant, arribar a un nombre com el 79 de la primera o 72 d'ahir o 69 de la segona, el marca ja un poc que les parelles totes ballen una miqueta pegats uns a altres.
0: Hem parlat també de la cabalgada, que en principi és el que va obrir, és l'acte que obri oficialment les festes. Què va deixar l'edició d'enguany i com vau viure vosaltres aquest moment després de tot un any de preparació?
14: Exacte, Xina, és no sols la Junta de Majorals com a majorals de tot l'any del treball intens per a planificar totes les festes i que isca tot de la millor manera possible, sinó que el poble de Bocairent, els xiques de Bocairent i xiquetes estan preparats tot l'any per a veure els nostres cabolos, és imaginari col·lectiu que tenim a Bocairent, que té una característica típica i que és que després del seu ball típic van a córrer darrere dels xiquets, intentant a caçar-los o pillar-los d'alguna manera. I això és la característica típica del ball dels cabolos de Bocairent, però no sols això, sinó totes les carrosses de balladors i balladores o del poble de Bocairent que és a la cavalcada i, per suposat, evidentment, la figura central de la nostra claveressa major d'aquest 2026, Jezabel.
0: A mi m'agradaria que explicares per a la gent que no coneix com funciona, que jo, per exemple, no he estat mai, però segur que hi ha gent que està escoltant la ràdio ara mateix a la comarca i no ha pogut anar, que serà raro, però bo. Per si trobem algú, anem a situar-los. Arriba la nit, comença a sonar el tabal i la dolçaina a la plaça d'Ajuntament. Què ha d'ocórrer perquè totes les parelles puguen ballar de manera coordinada?
14: Doncs el que ha d'ocórrer és que la figura de la cap de dansa obriga la dansa. En aquest cas, la cap de dansa de la nit que li pertoca, amb l'acompanyament d'un majoral, fa l'inici solemne de la dansa. És un pas una miqueta més lento que l'habitual i una vegada ja està conformat aquest quadre de la cap de dansa, els majorals són els encarregats de treure a les balladores al rogle i van incorporant-se a tot el rogle, valga la redundància, per a conformar aquest cercle tan característic i típic en les danses bocairentines.
0: La figura de la cap de dansa que has nomenat és fonamental, clar. Això qui ho assumeix? Enguany, no sé si sempre és la mateixa persona. Qui assumeix aquesta responsabilitat i quin paper exercís durant cadascuna de les nits?
14: No, la cap de dansa va canviant cada dia. El que sí que és figura representativa la primera nit és la figura que representa o ostenta el càrrec de claveressa. Eixa figura és la claveressa tots els anys, però la resta de les quatre nits restants, la figura canvia. Aquella dona bocairentina o no bocairentina que vulgui ser cap de dansa i que conega la dansa bocairentina pot perfectament adreçar-se a la Junta de Majorals i dir-nos a mi m'agradaria ser. El llistat és prou extens.
0: Sí, no?
14: Que tenim anys. Clar. Que la veritat és que la salut de la dansa estem molt orgullosos de que està en el seu màxim, no? Perquè hem tingut ja picos històrics de 90 parelles en la plaça, però estem realment satisfets de com estem actualment en la dansa bocairentina.
0: I els joves participen? Vull dir, hi ha relleu entre els balladors i les balladores més joves?
14: Doncs he de dir-te que sí, perquè aquest any han sigut 11 de 12 parelles de gent jove que ha pogut iniciar-se en la dansa, i sobretot en la primera nit, aquestes 11 xiquetes o xiques joves de Bocairent, sí, que han pogut ballar en Rock Le Grand per primera vegada, perquè sí que tenim una característica, i és que a menys que no tinguis 14 anys no pots participar en el Rock Le Grand, eh? Ho has de fer en el menut encara.
0: Val. Deia jo al principi que les danses estan declarades bé d'interès cultural des de 2019, si no m'enganye. Més enllà del reconeixement oficial, què obliga a cuidar especialment esta protecció de la que estem parlant?
14: Doncs jo diria que al final és el preservar aquesta tradició, aquesta cultura popular valenciana i bocairentina en aquest cas, que la fa singular. És a dir, a Bocairent encara veiem xica. Tenim una tradició que és després de la dansa, els majorals conviden a un refrigeri que també està recollit, tots els passos típics de cada un dels passos que fan els balladors i les balladores del Rogle també estan perfectament tipificats. Sabem què és la pinya, sabem què és la creu, sabem què és l'exprimidor, o també la música típica tradicional que es toca tant a la cadena, que és el pas per enllaçar entre uns quadres i altres, com la típica música per a poder fer el ball que cada quadre elegisca, perquè al final els balladors són... Les balladores són els qui decideixen què fer, com fer-ho, clar, i de quina manera fer-ho.
0: Clar. Es parla moltes vegades, quan parlem de festes d'aquestes característiques, que hi ha molta gent que treballa de manera silenciosa, no? A mi m'agrada sempre preguntar quina feina no veu el públic, per exemple, quan arriba a la plaça i troba la festa preparada.
14: Ahí él diría que he de donarles gracias y unas gracias infinites, porque este es el meu último año como presidente de la Junta de Mayorals. Yo seguiré de mayoral, evidentemente, al año que me faig 25 años en la Junta, però ha d'haver un relleu en cada 4 anys. Nosaltres tenim la sana costum de fer eleccions i que una altra persona sigui l'encarregada de tirar endavant, perquè és una tasca que no es veu, com bé has dit, i que realment arribem a la plaça i abans de tot això està preparada la mistela per al convidat de la cap de dansa o per als balladors, està preparat els coets, estan preparats el so, la llum, està preparat absolutament tot, inclús el convidat després, però no sols en els actes centrals de les danses, sinó que fem tot un seguit d'actes esportius, culturals, i d'altra índole, que duen tota una preparació molt minuciosa i molt detallada, i que realment he d'agrair a la Junta de Majorals que d'una manera incansable i durant les seues vacances, perquè al final no ens oblidem, és la segona quinzena d'agost, però no sols és la segona quinzena d'agost, sinó que comencem després de més intensament, després de les festes de Mort de Cristian de febrer, sí, i ja acabem en el mes de novembre quan tanquem l'any i està tot en el seu lloc.
0: És que són molts mesos, és molt de treball i és, seria impossible sense la col·laboració de moltíssima gent, i això... Però mira, vaig aprofitar que dius que és el teu últim any com a president, que has estat 4 anys, imagina, anem a fer balanç, ja que estàs així, Toni, anem a aprofitar. Com han sigut estos 4 anys al front de tota esta història de la Junta de Majorals de Sant Agustí?
14: La veritat és que han estat 4 anys de repte, però també d'una il·lusió tremenda, perquè al final organitzar 4 festes que tot isca bé, que tot estiga a gust de la clavaresa major, perquè al final és la figura que representa la dona balladora bocairentina, i que tots els actes anaren a més, perquè al final el que volem és que si l'acte que organitzem, tant siga esportiu com siga cultural, com siga la pròpia dansa, la disfrute la gent de Bocairent o la gent de fora que ve a veure-ho, que pugui ser un acte el més multitudinari possible, i sobretot que siga, pues, que la gent ho passe bé, com ja he dit, Ara bé, també tenim molts reptes dins la Junta, és a dir, que tot estiga en el seu lloc, millorar l'arxiu, la sala de juntes, fer alguna reformeta també, pues totes aquestes coses que tampoc es veuen, millorar el programa, que bueno, pues al final tota l'edició, el treballar en tots els col·laboradors, és un repte majúscul i sobretot donar-li qualitat. Uh-huh. Qualitat perquè el públic, quan tingui a la seva mà un programa o tingui al seu abast l'assistir a un acte, que siga un acte en el que bueno, tu com a espectador vaig a veure-ho i disfrute, perquè té qualitat per a poder-lo disfrutar.
0: Quan arriba un a ser president, en este cas tu, de la Junta de Majorals de Sant Agustí, d'una història tan arrelada, d'una tradició tan arrelada, un dels reptes, no sé si un dels reptes és això, però en algun moment te planteges canviar o adaptar alguna cosa als temps que corren, o és molt complicat de fer? No és un repte, és un mega repte.
14: Sí que és un repte. Yeah. I vaig a dir-te que al final no he de negar-te que és complicat en el sentit de que som unes festes declarades bé d'interès cultural i fer una adenda a aquesta declaració és relativament complicat. Uh-huh. Però sí que he de dir-te que al final la festa, al igual com en esta vida tot, o t'adaptes o mor. Per tant, en el moment que vinguin tots aquells canvis que sí que es proposen en junta i es debatissen i es voten, tots aquells que siguen per a millorar són benvinguts. Uh-huh. En este cas, jo això sempre ho he tingut present, des del diàleg, des del treball intens per a poder afegir aquestes millores als actes, pues benvingudes siguen.
0: Clar, és que jo crec que quan ho arriba un càrrec d'aquestes càrrecs, és inevitable pensar en tot això, és inevitable, jo crec que. Per això volia preguntar-te-ho, perquè li ho pregunto a molts presidents de diferents festes i tots, pràcticament tots, em dieu el mateix. I això també m'agrada, perquè teniu voluntat d'arribar a acords i de, com tu dius, adaptar-se o morir, perquè la festa al final, si no s'adapta, malauradament mor. Anem a tornar a la festa d'enguany, als actes. Esta nit celebrareu la quarta nit de danses, demà arriba l'última. Canvia l'ambient a mesura que avança la setmana? Imagina que sí, no?
14: Sí, evidentment, no tots els dies totes les balladores troben ballador. És més complicat trobar un ballador. La balladora està més disposada i té molta més feina que el ballador per a poder eixir a ballar a la plaça. Però sí que és veritat que també coincidís, si coincidís amb festes veïnes com les de Morros Cristians d'Ontinyent, o algunes festes també, doncs, Fontanars o Benixama, que també tenen actes programats les setmanes abans, és més complicat. Depèn de la nit, tenim una afluència de més parelles o menys parelles. Uh-huh. Ara bé, com he dit al principi, l'afluència d'aquest any podem estar ben contents. Arribarà esta quarta nit, més o menys esperem la mateixa afluència que en la nit d'ahir, i l'última nit sí que és una nit especial. És una nit especial perquè des de les vespres que fem en el monestir de les Mares Agustines hasta la nit i el posterior refrigeri que convidem a tot el poble boguerent sense distinció de res. I inclús els més menuts tenen un caputxo de xutxeries en el descans de la primera roda a la segona roda.
0: Que bo. Doncs volíem parlar, conèixer de prop aquestes festes que estan ara produint-se i que s'estan celebrant a Bocairent, i jo crec que ho hem fet i hem xerrat amb el millor que podíem fer, que és Toni Belda, que és president de la Junta de Majorals de Sant Agustí de Bocairent. Toni, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el que queda de festa. Una abraçada molt forta.
14: Bueno, moltíssimes gràcies. No sé si millor, però bueno, la voluntat de però sí.
0: Sí. Millor per a nosaltres el millor, perquè ho ha explicat molt bé. Aixina que, tot bo. Gràcies, Toni. Adéu.
14: Una abraçada. Adéu.
0: Adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser. No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
1: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
2: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
1: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
2: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
3: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
4: Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil con Compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
7: Al restaurant de Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant de Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
8: L'olor de Gachamiga, el so de les campanes, la música i la millor germanor. Fontanars dels Alforins ja està en festes. Del 24 d'agost a l'1 de setembre, viu la majestuositat dels moros i cristians, les revelles, les tradicionals danses i l'alegria als nostres carrers. Aquestes festes, Fontanars t'espera amb els braços oberts. Tota la programació al web i xarxes socials municipals.
0: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
9: Minuts, ja arribem a les 2 del migdia. Continuem parlant de festes. Ara anem a Beniatjar, perquè allí ja estan immersos en els seus dies grans. A nit, la vespre va servir per obrir oficialment una programació que enguany arribava amb una celebració especialment significativa, el centenari de l'himne a Beniatjar, de Joaquín Sáiz. Avui, dia de Sant Roc, el pobre combina els actes religiosos amb la música i amb un dels moments més esperats, l'entrada de moros i cristians, prevista per a les 7 de la vesprada. I encara quedaran per davant les festes de l'Assumpció, la Divina Aurora, el Crist del Consol i el Diumenge de les Corregudes. Vull dir que queden moltes coses i volen conèixer com s'estan vivint aquests primers actes i què ha preparat Beniatjar per als pròxims dies. Parlem ja amb el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Beniatjar, Víctor Bataller, que ens escolta. Víctor, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Què tal? Benvingut al programa. Són festes, com diu aquell, que ja han començat. Com esteu a Beniatjar a hores d'ara?
10: Efectivament. Pues bueno, ahir van celebrar el Dia de les Paelles,
9: sí.
10: com tots els anys, i avui mateix pues, comencem la vespre amb la presència de Vicent Montpó, president de la Diputació, que farà el pregó de festes.
9: Exacte.
10: La vespre.
9: Sí, sí.
10: I tindrem la presència també de molts alcaldes i alcaldes dels pobles del voltant. Uh-huh. I amb molta il·lusió, la veritat.
9: El pregó que serà a càrrec del president de la Diputació de València, Vicent Montpó, per què vau pensar en ell? I quin paper té la Diputació en les festes o en els projectes actuals de Beniatjar?
10: A veure, pues vam pensar en ell perquè bueno, l'any passat va vindre Jorge Rodríguez,
9: sí.
10: Alcalde de Ontinyent.
9: Sí, sí.
10: I aquest any l'alcalde Jaime pues, tenia molt d'il·lusió de que vinguera Vicent Montpó i bueno, la veritat que puga presenciar i fer el pregó aquest any.
9: Uh-huh.
10: La Diputació té molta presència perquè al final estos pobles tan menuts depenen molt de les subvencions per a estos poblets que estem un poquet preocupats per l'afluència de gent empadronar, i la veritat que estem molt agraïts a ells.
9: Clar que sí. I demà arriba eixa entrada de Morts i Cristians. Com està preparat el poble? No sé si tu eres fester, no eres fester. Conta'm un poquet la història.
10: Bueno, demà és el segon any que fem una entrada de Morts i Cristians,
9: sí.
10: Des de que varem entre nosaltres, i convidem a les filades de Castelló Rugat, no a totes, perquè al final és un poble menudet i fem dos grups de 25 músics per a cada fila. Entonces demà vindran Dantes Templaris, que són cristians, de Castelló Rugat. Vindrà també els arquers, que són cristians també, faran una esquadra, i tindrem la presència també pel bàndol moro de la fila al Bigotis, també de Castelló Rugat.
9: Molt bé.
10: I esperem que la gent responga com l'any passat i que cada vegada s'accepti vaja més.
9: Clar, és que ho has dit tu, no?, que en pobles menuts és més complicat treure avant una entrada, perquè això implica mobilitzar moltes coses, no? Festers d'altres pobles, músics, etc. Jo no sé quanta gent ja treballant o esteu treballant perquè la vesprada de demà tot estiga preparat.
10: Bueno, pues, entre tots, la veritat és que tinguem el recolzament de tot el poble i bueno, la corporació també, treballem tots a una i la veritat que d'aquesta manera tot es fa fàcil. Entonces, vindran convidats, si no passa res després de l'entrada, primer farem una xicoteta pujar fins on comencem l'entrada, a la font.
9: Sí.
10: I al baixar després, al finalitzar, es convidarem una cerveseta, un refrigerio, i acto seguido, el que vulgui quedar-se a sopar està convidat també per l'Ajuntament.
9: Que bo! Que bo! M'està agradant això! M'està agradant, Víctor, m'està agradant.
10: D'alguna manera, no sí. Econòmicament, però els convidem i el que volem és que siguin a gust i clar. Que l'any que ve, o si es tornem a convidar, que vinguin, perquè s'han sentit com en casa, la veritat.
9: Estem parlant de demà, el dia de l'entrada de Morts i Cristians, però que hi ha més festa. El divendres ja arriba la missa solemne en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció, i a la Divina Aurora, també està la processó en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció Divina Aurora, i està el correfocs per la nit, no?, amb la colla de dimonis de Massalfassar, pot ser?
10: Correcte, sí, senyor.
9: Uh-huh. Com és ixe correfocs? Com ho viu la gent?
10: Pues la veritat que sí, al poble a la gent li fascina, perquè sempre ha sigut un poble de coets, de cordaes, de la típica rulla que sempre feien després de l'orquestra, i entonces la gent ho viu en, vamos, però com si fora la típica acordada abans, i van tots els xiquets i els majorets també, darrere dels coets, i és un acte que pareix que no, perquè és una hora un poc rareta, perquè estem en festes i és a les 11, però bueno, els carrers s'apaguen totes les llums i es plenen del color del coet, com sempre fèiem abans.
9: Que bé, molt bé. Que bé. Quanta gent pot arribar a anar en festes al poble? Perquè clar, ja sabem que sempre crida l'atenció. Quan un poble està en festes, la gent acudeix. Nosaltres menegem d'un poble a un altre. Això es nota, no? Imagina, Víctor.
10: Sí, moltíssim, efectivament. A veure, Beniatjar, comptem amb un cens d'uns 200 i poquet habitants.
9: Clar.
10: I quan s'acasten festes, o sobretot la segona quinzena d'agost, dupliquem i no fa molts anys triplicàvem el número d'habitants.
9: Wow.
10: Entonces es nota molt. Vull dir, n'hi ha gent que tots tenen casa, o ves huelos, o ves tios, altres s'han comprat la casa per vindre a veranitzar, i el poble passa de ser un poble molt tranquil, que és a l'hivern, a ser un poble molt actiu en festes.
9: I molt viu.
10: Molt bé.
9: Clar, sí, i molt viu. El que passa és que jo sempre tinc el mateix dubte, i t'ho pregunto tu, ja que estàs així, aprofite, des de la teua responsabilitat, o des de la responsabilitat de l'Ajuntament, clar, arribar a triplicar la gent que sou habitualment, no sé si, a veure, és una bendició, però pot arribar a ser un problema, però el tema de logística, més que res.
10: No, perquè al final la gent que ve a passar estos dies de festes o ve o hi ha gent que inclús a passar el mes d'agost ve a estar tranquil, a crear un convoi que necessita també el poble, a anar al bar, a plenar el bar, perquè i sa assistència social que es fa també és molt important a aquests poblets.
9: Clar.
10: Entonces al final al poble no li repercutix pràcticament en massa a nivell econòmic.
9: Clar.
10: A nivell d'actuacions, al final s'han d'organitzar igualment, per lo qual nosaltres molt, molt, molt agraïts que vinga i que vinguerem més, vamos.
9: Clar, clar, no. està claríssim. Clar. I mira, i parlant de bars, que tu dius, el diumenge està la festa dels correbars. Conta'm això, per favor, que a mi m'interessa.
10: Més que la festa dels correbars, sí. El correbar, perquè només en tenim...
9: Ah, bueno, tenim uno, clar, és el correbar, però està molt bé fer un correbar en el mateix puesto.
10: Sí, efectivament. Mira, des de l'última legislatura que vam implantar... És el dia de les corregudes, antigament.
9: Sí.
10: I des de que vam entrar en l'última legislatura vam decidir que possiblement per a despedir les festes estaria molt bé, vam portar un grupet, i ese dia porem una escarpeta allí de 12 fins a les 2, 2 i mitja, que sí. És quan ja la gent finalitzem les festes.
9: Sí.
10: Però va ser espectacular, la gent va respondre molt bé, el que porta el bar ho agraeix molt, perquè com és l'últim dia ja pareix que siga tot, que s'acaba tot, i es fa la veritat que es fa un matí molt, molt ameno, amb molta alegria, i la veritat que molt bé, un dels actes crec que ha tingut la millor acceptació de tots, vull dir, és un acte molt, molt curiós.
9: Fixa't.
10: Estàs convidat, si vols vindre, de veritat.
9: Pues mira, és que clar, t'anava a dir, no, és per a un amigo, no, és per a mi, l'amigo soy yo, saps?
10: Correcte.
9: L'amigo soy yo.
10: Benvingut serà si vens.
9: Que bo, que bo. Pues mira, jo crec que és una molt bona manera d'acabar unes festes, no?, com dius tu, no?, amb alegria, amb tota la gent allí participant, i el convoy, que també fes referència a tu abans, que jo crec que és una de les coses més significatives de tots els valencians, però d'esta comarca que també, sobretot, el tema del convoy, que ens agrada i moltíssim. Doncs,
10: sí, sí. Agrada molt la festa.
9: Víctor Badaller, de veres, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació per a contar les festes de Beniatjar, i segurament es veurem en la festa del Correbar, en este cas, que no serà molt complicat, que es vegin.
10: Esteu convidats i moltíssimes gràcies a vosaltres, i ja sabem on és Beniatjar, i quedeu convidats este any i qualsevol altre.
9: Gràcies, Víctor, una abraçada. Vinga, molt forta. Adéu.
10: Adéu, un abraç, adéu.
9: Adéu, adéu. Doncs ahí estaven les festes de Beniatjar. En principi no anaven a parlar de les festes de Beniatjar, però sí, de Montitxelvo, però en l'últim moment ha hagut ahí un esglai i no ha pogut atendre'ns la persona que estava prevista per a parlar les festes de Montitxelvo, però encara tenim dies de mano que parlarem de l'olleria i des de l'olleria de les seues festes, però el divendres segurament podem parlar d'aixes festes de Montitxelvo i de més, perquè com he dit al principi, com portem dient molts dies, estem en l'última setmana d'agost i és una setmana on apareixen festes patronals, tradicionals, als nostres pobles, pràcticament en tota la comarca. Pràcticament en tota la comarca. Per cert, gràcies a Tomàs Marín i Esteban Arroyo, que a última hora han pogut treure aquesta informació, la notícia de les festes de Beniatjar, per a que l'Oi per Oi tinguera contingut. Gràcies, amics. 3 minutets i arribem a les 2 del migdia. Farem en música, tranquil·lament, clar que sí. A les 2 ja sabeu que arriba hora 14 amb tota la informació nacional i internacional, i després arribarà Tomàs Marín amb tota la informació de proximitat en el hora 14 en tinyent Vall d'Albaida. Nosaltres tornarem demà, recordeu, en directe a partir de les 12:20 des de l'Olleria per a celebrar també les seues festes patronals i de moros i cristians. Vos esperem des d'allí. Recordeu, estigueu on estigueu i feu el que feu.
11: Sigueu bones persones.
9: Fins demà.
11: Sigueu bones persones.